Aquests són els nostres consells. Arrenquem el cotxe si ven. Si el vostre cotxe no dorm dins el garatge, és que és segur que si ven tingueu dificultats per arrencar. Ho podeu solucionar amb aquest remei tan senzill. Abans d'arrencar-lo, connecteu un minut la ràdio on aneu els llums. Així se despertarà la bateria i aconseguireu posar-lo en marxa sense dificultats.

coneguem les nostres dites i refranys. De mal de mo, els metges no en curen. Cal donar temps per passar un desengany amorós.

0: Son de Paquito de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni i Gomila de Monterrey.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Penjadors de cuina. Bulliu-los un minut a foc suau i després fregueu la ventosa amb alcohol i llet. Així el penjador no tornarà a caure i els pedaços de cuina estaran sempre en el seu lloc.

coneguem les nostres dites i refranys. S'aigua i es foc només juguen a un joc. Significa que són dos elements perillosos i difícils de vèncer.

0: Santa Maria das Calhes.
1: Santa Maria de Llumajor.
0: Santa Maria Magdalena de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Hola, ¿qué tal? Soc en Diango. Us envio un saludo molt carinyós, molt afectuós i que ho passeu molt bé. Una abraçada.

Aquests són els nostres consells. Sense mal alè. Quan mengeu ceba o all i oli, evitareu el mal alè rovegant un parell de grans de cafè o unes fulles de jove verd.

coneguem les nostres dites i refranys. Beure molt i anar dret és raret. Significa que és molt difícil que no se perdi el control qui bou amb excés.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi. Subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche poco se cuenta.

Sabíeu que el grup de teatre i animació infantil Cucorba se va fundar a Muro l'any 1977?

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagis passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Evitareu que se rompin amb freqüència si seguiu aquest remei casolà. Se tracta d'aplicar cada dia una gota de suc de llimona damunt cada ungla. Després d'un minut, aclariu amb aigua.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan es ve es vengut, et seny es perdut. Una vegada aconseguit allò que se desitja, se fan coses que abans s'havien rebutjat per injustes o per dolentes.

0: l'altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
3: Som en Pedro, de Campanet.
4: Soy Candela, de Calamillor.
5: Son Nadal de Llumajor.
6: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quin i quin se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Ué, ja som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta, la maneta hi va que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Som en tal i frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser moralment és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
4: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
5: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
3: Aquests són els nostres consells. Mal de caps. Perquè el mal de cap, sobretot el causat per la tensió nerviosa, mescleu el suc d'una llimona amb un poc de sal. Banyeu una gasa amb aquesta mescla i la vos col·loqueu en el front.

0: Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!
1: Que gusta que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
2: jo, n'Esperança Sureda,
3: i jo, en Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

0: A cada millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Pimem. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
1: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

0: Este verano descubre el plan más divertido de Mallorca. Nueva excursión a la espectacular costa norte de la isla. Sube a bordo de barcos azules y disfruta de un paseo desde el puerto de Sóller con parada para bañarte y deslizarte por el tobogán acuático. Lánzate al Mediterráneo, nada en aguas cristalinas y vive el mar. Reserva ya en barcoscalobra.com.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Ουφ, τι είναι και όλο, για βουί και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και απίδρο πάρκ.
0: Sí, sí, está abierto cada día, de las 10 a las 6 de hora baixa, en diversión per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
2: Ok, Travel Marruecos, l'aventura continua. Estamos en

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: Amb molt de gust jo vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això

Jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà Llots, a Bonunso Pas, es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'ennulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
4: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
3: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.
1: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Gian Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20.
3: Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació. Molt d'anys, molta salut radiofònica. Adeu, adeu, adeu, adeu.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
1: jo i Esperança Sorella,
2: i jo, Anna Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta.
5: Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
4: ¿Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Aquests són els nostres consells. Ni rastre de grasa. Quan tingueu taques de grasa a les rajoles de la cuina, fregueu-les amb un pedaç banyat amb alcohol de cremar. Les eliminareu totes.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Ràdio Murta. Obert per vacacions. Vacacions.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento.
2: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
3: Sóc en Pau Piqué.
2: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

coneguem les nostres dites i refrains. No t'alabis que no acabis. No alabar-se d'haver fet una cosa bé fins que la tinguem acabada.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Som en Jaume, vinga.
4: No me deixis que jo veieu. Som la Maria, demà de cop.
5: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: El pròxim 12 d'agost, Mallorca viurà un dels esdeveniments astronòmics més importants dels darrers anys. L'illa es convertirà en un dels principals punts d'observació de l'eclipsi solar i s'espera l'arribada de milers de residents i visitants per gaudir d'aquest fenomen únic. Per garantir que aquesta jornada es desenvolupi en total normalitat, l'Ajuntament de Palma ha preparat conjuntament amb la resta d'administracions un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i coordinació. Avui en coneixem tots els detalls amb el primer tinent de Batla, Xavier Bonet. Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots.
1: Xavier, el pròxim 12 d'agost, Mallorca serà la protagonista d'un dels esdeveniments astronòmics més importants dels darrers anys. Què suposa per la ciutat i per l'illa de Mallorca una jornada d'aquestes magnituds?
2: Bé, ens enfrontam a un dia històric, un dia preciós, un dia que tots els mallorquins i totes les persones que ens visiten podran gaudir d'un fenomen que fa 100 anys que no se produeix i que, a més, ens posiciona a nivell mundial perquè és un dels millors puestos de tot el món per veure-ho. A partir d'aquí, les administracions tenim moltes responsabilitats perquè hi haurà moltíssima gent, molt de resident que voldrà veure aquest fenomen des de puestos en particular i moltes persones que ens visiten que han vengut a posta precisament per veure aquest fenomen. I és per això que, actuant en responsabilitat, han muntat un dispositiu sense precedents per fer que des de la Plaia de Palma, que és una d'aquestes zones habilitades per poder veure aquest fenomen, tothom ho pugui gaudir en total tranquil·litat, en total seguretat i sense cap tipus de problema.
1: Entenc que pues, fa moltes setmanes que l'Ajuntament de Palma prepara aquest dispositiu que vostè ha dit. Quina ha estat la principal prioritat?
2: Sí, fa mesos que fem feina amb aquest dispositiu perquè a Palma tenim tres infraestructures que són crítiques. Una és l'Hospital de Son Espases, l'altra és l'Hospital de Son Llatze i l'altra són l'Aeroport de Palma. Són tres infraestructures que no se poden detenir ni un minut i, per tant, sempre prioritzant aquestes tres infraestructures, nosaltres hem organitzat un dispositiu que el que fa és permetre que si qualque persona té una urgència i necessita anar a l'hospital pugui anar sense cap tipus de col·lapse o si una persona ha d'agafar un vol que el pugui agafar sense cap tipus de problema, perquè si ens imaginem un cas on una persona no pugui arribar en el seu vol, no passa res, però si són 2.000 o 3.000 persones que un dia 12 d'agost no poguessin agafar el seu vol, tindríem un problema com a societat. I si una persona li pegués un atac en el cor i no pogués arribar a un hospital per un fenomen, també seria un drama per a aquesta societat. I amb aquesta intenció és per el que hem fet aquest dispositiu i tot envolta aquest dispositiu.
1: Xavier, també s'espera una gran afluència de persones a diferents punts de Mallorca. Quines recomanacions faríeu a tots aquells que vulguin sortir a observar l'eclipsi?
2: Pues les recomanacions són que agafin transport públic, primer. Segon, que siguin conscients de totes les restriccions que hi ha per tots els cotxes particulars, perquè així seran conscients de que si se fiquen a dins un cotxe per anar fins a la Plaia de Palma, el més probable és que no arribin a la Plaia de Palma, o no aparquin, o no puguin veure l'eclipse, i per tant, és la primera de les grans recomanacions, i la segona és corresponsabilitat. A la platja de Palma esperàvem en torn a 70.000 persones, i amb aquesta xifra el que necessitem és que tothom sigui responsable, que tothom sigui cívic, que no entrin vidres a dins l'arena, que no posin aparells de música estrident perquè és innecessari, que no s'ho puguin tendar i segon com. Per tant, el que demanem és controlar la responsabilitat per veure l'eclipsi i que l'endemà la notícia sigui que l'eclipsi està preciós.
1: Que segurament és la notícia que tindrà. Jo volia saber que si el pròxim 12 d'agost tot transcorre tal com està previst, que no ho dubtem, què significarà per vostè que aquest dispositiu hagi estat tot un èxit?
2: Bé, lo preciós i lo guapo dels dispositius és que l'endemà ningú en xerri. I, per tant, aquest és el nostre objectiu. S'ha preparat amb molta cautela, amb molta responsabilitat, amb aquest objectiu que li dic, i és que l'endemà les notícies únicament siguin que l'eclipsi se va veure perfectament des de Mallorca i que Mallorca va transcorrer sense cap tipus de problema.
1: Li agradaria destacar, Xavier, algo rellevant, alguna cosa rellevant?
2: Sí, en particular a la platja de Palma hi haurà restriccions des de les 8 de matí fins a les 12 de matí a totes les entrades a la platja de Palma que només estarà per als veïnats, i a partir de les 12 de migdia els veïnats i persones que tinguin reserva en els diferents hotels i els treballadors el que hauran de fer és arribar fins a la rotonda d'Espillerí per després entrar per un vial que estarà sense cap tipus de tràfic perquè estarà tallat tota la platja de Palma. Per tant, només que tots els ciutadans sàpiguen que per arribar a la platja de Palma és necessari venir en transport públic.
1: I ja veiem que realment un esdeveniment excepcional requereix també una planificació excepcional. El pròxim 12 d'agost veurem el resultat de setmanes de feina i de coordinació perquè Mallorca pugui viure aquesta jornada amb la màxima seguretat i normalitat. Moltes gràcies a Xavier Bonet per haver-nos acompanyat avui aquí a la nostra ràdio.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho contar.
1: Mil gràcies i ens sentim la setmana que ve.
2: Gràcies.
0: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
3: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
4: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
5: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
6: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
7: ¿Sufres dolor de espalda, rodilla, cadera u hombro? En Alivium Clínica del Dolor llevamos más de 20 años ayudando a nuestros pacientes a recuperar su calidad de vida con tratamientos personalizados y la última tecnología regenerativa. Estamos en Palma, Manacor, Portocristo, Inca y ahora también en Calviá. No dejes que el dolor controle tu vida. Déjanos ayudarte. Visítanos en alivium.com. Alivium, tu bienestar es nuestra prioridad.
8: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
9: Moment ara per escoltar un consell de la teva infermera de la mà del COIVA.
10: Sentir-se acompanyat també et salut. La soledat no desitjada és més habitual del que pensam i pot afectar el benestar físic i emocional. És important mantenir una vida activa a qualsevol edat, també quan som més grans. Des de la Comissió de Cures a Persones Grans del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Balears, vos animam a cercar activitats de convivència per de vora cap vostre i a mantenir rutines diàries actives. Anau al vostre centre de salut, als casals o associacions del vostre barri per demanar les activitats que ofereixen. Participar en activitats, sortir a passejar, una bona conversa o simplement fer una telefonada són coses que poden canviar el dia, ens ajuden a combatre la soledat i inclús a millorar la salut cognitiva i el sistema immunològic. I si un dia costa més, dir-ho és important. Demanar companyia no és una càrrega, és una manera de cuidar-se.
9: Aquest és un consell infermer d'autocura de la Comissió de la Cura a les Persones Grans del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
11: Hola, som en Toni Frontera.
12: Hola, Manu. I volta a dir que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.
13: Tuvo que pasar así y así pasó. Comienza el final, comienza la cuenta atrás. Y cuando

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

coneguem les nostres dites i refranys. Parlar es bou i digué mu. Es diu per censurar una opinió de persona desentesa en l'assumpte que se tracta i de la qual no se n'havia demanat parer.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragoles. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.

0: Ràdio Murta, obert per vacacions.
1: Vacaciones de verano para mí.
2: I com que quan s'asa no té set, l'amos per de més que xiuli, d'altre món anem, ara que ven Ripoll. Bona nit a tots!

0: Siempre Tres Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globes.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: crec des d'ahir que i el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un Instagram Morell de Rubí.
2: Hola, Gabriel, s'ha dit, diríem-ho jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

Aquests són els nostres consells. Estrenar sabates sense por. A vegades, les sabates noves són tot un sofriment pels peus, perquè no vos facin mal, poseu-los dins una bossa de plàstic i dins el congelador un parell d'hores. Els atreis i els vos poseu tot d'una. Vos quedaran perfectes.

0: Sant Jaume de Sant Eugeni. Sona Maria de Santa Margalida.
1: Som Isabel Anna de Sarracó.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també.

0: que l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Hola a tots, com va això? Som en Crit Joanico des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous. Som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.

coneguem les nostres dites i refranys. Un ca se'n morí de gràcies. Ho diuen quan un que ha rebut un servici d'un altre es limita a donar-se gràcies sense donar-li retribució qualcuna.

0: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
1: Somos del Monte d'Escoll.
2: El meu nom és Coloma i telefon de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Som la Maria d'Esmolinar. Mira, m'he dit Maria i som de Palma.
1: Anna Maria de Porreres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Aquests són els nostres consells. Frits sense olors. Per evitar l'olor a fritura o rebosat, poseu dins oli abans de començar a fregir un tros de poma sense pelar. No tan sols evitareu l'olor a fritura, sinó que, a més, deixarà una bona olor.

Coneguem les nostres dites i refranys. Mare i filla caben dins la mateixa quimia. Se diu d'una mare i una filla que tenen el mateix sort d'efectes.